càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

les llits i se me neia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

precís. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església,

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que no puedo. No hay una. ¿Cuál es el tío?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

que el renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, i no sé com te dius, que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen el rei.

vagi. Aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi. L'amor és tan meravellós.

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. No és una dita, aquell que preveu val per dos. És un adagi,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bonita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us captalona.

I el camí que ell fa feu vostre i voleu seguir-lo a cega, confieu, potser per sempre,

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Good job!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 24 d'agost, dia en què vos explicam que els professionals de la salut mental alerten d'una saturació en els serveis específics per als menors d'edat. Hi ha un increment de demanda que, en part, està vinculada a l'increment dels trastorns, però també té una altra cara més positiva, és que hi ha més consciència. Ara s'acudeix abans a un professional perquè se sap que és important prevenir. Ho explica el president del Col·legi Oficial de Metges, el psiquiatre Carles Requesens.
2: Molts hem trobat amb una avalanxa, no?, de demanda i d'exigència per part de la societat, per part de la població, que podem dir que ha saturat qualsevol servei que estigui vinculat amb la salut mental, tant públic com privat, com concertat.
1: Destaca que es fa un esforç per arribar a cada vegada més àmbits com la incorporació de professionals a escoles i instituts, però els recursos són limitats. Tot d'una, n'ampliem els detalls en un informatiu en què destacam altres titulars. 200 persones s'han manifestat al port de Pollença amb el lema «Volem tornar a nedar en un moll».
3: Denuncien la degradació que pateix la costa i reclamen solucions urgents a les administracions. Han format una cadena humana i han nedat dins piscines de plàstic damunt l'arena.
1: Els treballadors de la canera municipal de Palma avui fan vaga.
3: Comença a les 2 del migdia i el responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia la precarietat laboral i la manca de prevenció de riscos.
4: Que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
1: I els empresaris de l'oci nocturn diuen que els beneficis aquest estiu davallen.
3: Cauen entre un 10 i un 15%. Els turistes de cada vegada gasten manco de festa i per això ara tornen a mirar cap al públic local. Valerio Petrillo es porta veu de la Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
5: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: I avui a l'informatiu matí vos hem parlat d'una realitat que de vegades desconeixem i és que prop de 6 milions de persones cegues o amb discapacitat visual en el món utilitzen el braille i no és tard per aprendre'n.
3: Ho diu en Miquel Egea, de 50 anys, s'hi ha posat fa poc i li està canviant la vida.
6: Empiezo a ver cosas como las comidas, las latas, todo eso sí, incluso los letreros, lo que es los productos y los precios también. Empiezo a ver cosas y eso es muy útil para la gente que tenen dificultat visual.
3: Avui coneixerem històries com la seva, però també vos explicam que cada vegada és més difícil adaptar una tecnologia que avança a una velocitat de vertigen. Per exemple, els botons s'han substituït per pantalles tàctils, cosa que fa més difícil la interacció per a aquells que no hi veuen.
1: I també sobre pantalles, ja siguin tàctils, no tàctils, tinguin o no botons, avui parlam de la relació d'aquests dispositius amb la salut física dels infants.
3: A les 8:30 entrevistarem a l'investigador de l'IDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, que ha participat en un estudi que demostra que existeix una relació directa entre el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació.
1: I el vicepresident espanyol Carlos Cuerpo visita avui Ceuta, el mateix dia en què el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reuneixen per concretar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
3: Les més sol·licitades són la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: ¿Cuántas veces intenté llamarte la atención? Parecía imposible.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc grasseta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec, conmogut

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Yeah.

0: I ara són les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Els professionals de la salut mental alerten d'una saturació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculada a l'increment de trastorns, però també té una altra cara més positiva, i és que la coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que hi ha més consciència. Per tant, ara s'acudeix abans a un professional perquè se sap que és important prevenir, i això, diu, és positiu.
1: Sí, porque al final lo que hacemos en esta primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
0: I encara parlant de la salut dels infants, vos expliquem que existeix una relació directa entre el consum de les pantalles i els hàbits d'alimentació. És a dir, com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats s'ingereixen.
2: L'investigador de l'IDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, ha participat en l'estudi que ho demostra. En una entrevista a l'Informatiu Matí ha recordat que té un impacte negatiu en la salut física dels nens i també insisteix que la formació dels pares influeix.
3: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
0: I avui és Sant Bartomeu i és festa grossa a molts de municipis de les Balears, com Ferreries, Capdepera o Consell, també a Montuïri, on comencen ben d'hora amb l'albada al so de les xeremies. Anem en directe fins allà. Lluís Hernández, bon dia.
4: Bon dia, i d'aquí a Montuïri, dia gran de festivitat per Sant Bartomeu. Ara mateix, aquí a la plaça Major, els professionals de neteja fan les seves tasques per tenir tot net per un dia tan assenyalat. I els primers veïnats ja s'acosten per veure per darrer cop el Vall dels Cossiers. El Vale de Montuïri, Toni Miralles, ha assegurat l'orgull i responsabilitat de ser Vale de Montuïri Cossier a la vegada i ha assegurat que la pròxima generació de cossiers, la comissió està oberta a que puguin entrar a ballar les nines del municipi d'Esplà.
5: Sí, avui és el dia de més festes, el dia que es gaudeix més, tant per els cossiers en si. És un dia un poc diferent, com tota la gent que vol veure els cossiers, perquè és més esperós, molt recorda més en aquelles festes de tota la vida.
4: La jornada festiva dels cossiers acabarà a les 12 del migdia amb la missa solemne a l'església, juntament amb les darreres danses a la plaça de l'Ajuntament.
0: I els treballadors a la Canera Municipal de Palma avui fan vaga. L'aturada està convocada a les 2 del migdia. Lamenten que els serveis mínims imposats són abusius.
2: Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis públics d'UGT.
6: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
0: I avui serà un dia marcat per un canvi de temps, més nígols, qualque precipitació, pols en suspensió i màximes que podrien davallar qualque grau, per a atenció a la situació a la mà.
2: Perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per rissagues a Menorca fins a les 12 de la mitjanit. Per tant, precaució als que teniu previst sortir a navegar, perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
0: I així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Anàlisis, notícies, continuen tot d'una.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia. Sanitat convoca avui les comunitats autònomes a una reunió extraordinària a les 12 del migdia per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta.
3: Ho ha dit aquest diumenge la ministra Mònica García a la xarxa social X, en què anuncia que la trobada d'avui és una continuació de la reunió de la setmana passada per facilitar la donació de vacunes a la ciutat autònoma mentre s'adquireixen més dosis. Això després de l'entrada de 80.000 persones des del Marroc el passat 30 de juliol. La reunió se celebrarà a les 12 per videoconferència. Entre les vacunes més sol·licitades estan la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
2: Precisament fa uns minuts, en una entrevista a Televisió Espanyola, la ministra portaveu El Masaiz ha fet referència a la situació sanitària a Ceuta.
4: No hay riesgo de contagio, no. Y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
2: A les Balears, els professionals de la salut mental alerten d'una situació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculat a l'increment dels trastorns, però també a una major conscienciació.
3: La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que ara s'acudeix abans a un professional perquè la gent sap que és important prevenir.
5: Sí, perquè al final lo que hacemos en esta primera línia d'ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o pues se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
2: Encara parlant de salut, atenció a aquesta dada. Segons un estudi, el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació dels infants estan directament relacionats. Això vol dir que com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats ingereixen.
3: L'investigador de l'ITSIVA i de la UIB, Josep Antoni Atur, ha participat en un estudi que demostra aquesta relació. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Atur ha recordat que les pantalles tenen un impacte negatiu en la salut física dels nens. També insisteix que la formació dels pares influeix.
6: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
2: I canvi de temps avui a les illes amb més núvols, alguna precipitació, pols en suspensió i davallada de les temperatures màximes. Un canvi que deixarà també una situació complicada a la mà a Menorca.
3: L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per rissagues a l'illa fins les 12 de mitjanit. Per tant, es demana precaució als que tenen previst sortir a navegar perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
2: En l'àmbit internacional, pendents del nou paquet de sancions que llancen els Estats Units contra l'Iran, l'anunciarà avui el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en el que anomenen el Dia D econòmic.
3: Teheran, per part seva, ha avisat si mantenen aquesta guerra econòmica, no sortirà ni una gota de petroli del Golf Pèrsic, tot quan en els darrers dies el preu del combustible ha tornat a incrementar. De fet, avui el barril de Brent torna a superar els $90.
2: Són les 10 i 4 minuts, més notícies a partir de les 11 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tento.
8: Tento!
9: Tento! Tento!

0: radyoda. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà. James Brown.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La moto implicada a l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari del vehicle va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
2: El sinistre d'accident va tenir lloc diumenge a la barriada del Coll d'en Rabassa. Per causes que encara es desconeixen, el conductor de la motocicleta va perdre el control a una corba, va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu. Va ser traslladat a Son Espases.
1: I l'Hospital de Son Espases duplica en un any el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria fetes a les Balears. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa i durant algunes cirurgies complexes.
2: Es tracta d'una màquina externa al cos que reemplaça la funció dels pulmons i del cor en l'oxigenació sanguínea. S'utilitza en pacients que tenen aquests òrgans greument afectats i que no poden fer la seva funció normal per si mateixos. L'equip ECMO es va introduir a Son Espases fa un any, està format per una vintena de professionals hospitalaris i també del SAMU 061 de Guàrdia Permanent. De les 45 teràpies realitzades en el darrer any, 28 es varen fer a homes i 17 a dones, i només hi ha hagut el cas d'un menor.
1: Llogar una habitació a Palma és avui un 22% més car que fa un any. És la pujada de preu més gran de l'Estat, només per darrere de Ceuta.
2: Són dades del darrer informe publicat avui pel portal Idealista, que indica que el preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit a Palma és de 550 euros al mes de mitjana. Això després que en el segon trimestre d'enguany hagi augmentat un 22% respecte del mateix període de l'any passat, mentre que l'oferta disponible també s'ha reduït un altre 22%. Una xifra que contrasta amb l'evolució de tot Espanya, on el preu de les habitacions ha augmentat un 1% el darrer any, fins als 425 euros de mitjana.
1: Els empresaris de l'oci nocturn a les Illes asseguren que els guanys han caigut entre un 10 i un 15% aquesta temporada. Apunten que els turistes de cada vegada gasten manco de festa i aposten per tornar a fidelitzar el públic local.
2: Els locals afirmen que hi ha els mateixos turistes i que no gasten tant. L'encariment dels vols i també dels hotels, diuen, els deixen manco pressupost per sortir. Escoltam Valerio Petrillo, de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
3: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
1: Els treballadors de la canera municipal de Palma fan vaga avui per denunciar les seves condicions de feina que qualifiquen de precàries. A més, lamenten que l'aturada d'aquest dilluns la fan amb uns serveis mínims abusius.
2: Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atisas, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa un any. Ara cobren uns 1.300 euros, mentre que abans, quan eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició al diàleg com a única via possible per desbloquejar la situació, com exposa Juan José del Teso, ell és responsable del sector de serveis públics d'UGT.
4: La solució del conflicte passa per un esforç per part de l'empresa i també per un esforç per part de l'Ajuntament, i entendemos que és perfectament legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
1: Una aturada que està prevista per avui a les 2 del migdia. Arribem així a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radyo'da. Sensel Bun Flow.
1: Jangan lupa. Itu

La noche me confunde, confunde. Por la

La noche me confunde. Get ready, baby.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bon dia. Començam amb una notícia de darrera hora. Els bombers dels parcs d'Alcúdia i Artà actuen ara en un greu incendi en una botiga de roba Can Picafort en el municipi de Santa Margalida, en l'Avinguda Centre i l'Avinguda José Trias. Tot i la virulència de les flames, que ha provocat una densa columna de fum negre, els bombers informen que el foc està controlat. De moment es desconeixen les causes del foc i si hi ha ferits. La ministra de Defensa, Margarita Robles, obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés sobre la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra. Segons el calendari previst, dimecres serà el torn de la ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Divendres, dia 28, compareixeran els responsables d'Exteriors, d'Interior i d'Inclusió, finalment. El 31 d'agost compareixeran les ministres de Joventut i Infància. Precisament a aquesta hora, Sanitat i les comunitats autònomes es reuneixen a través de videoconferència per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta. I la Universitat de les Illes fa una crida per aconseguir voluntaris per fer el macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en una situació d'exclusió residencial a les Illes. De moment, la iniciativa ja compta amb unes 200 persones. La intenció de la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social és fer el recompte el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de les Balears de més de 20.000 habitants.
1: El coordinador del projecte i professor investigador de la UIB, David Abril, explica que per dur endavant el projecte es necessiten unes 500 persones. Segons Abril, fins ara no s'ha dut a terme cap iniciativa d'aquest abast. Molts estudiants i docents s'han sumat en aquest projecte que té un doble objectiu.
2: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer i, per l'altre, també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement vivenda cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
1: Els voluntaris que vulguin participar hauran de fer una formació perquè coneguin què és el sensellarisme i com dirigir-se de manera respectuosa a les persones que pateixen exclusió residencial. Les persones interessades es poden apuntar a través de la pàgina web de la UIB.
0: Arranca oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies de les Illes gastaran fins a un 15% més que el curs passat, entre els 800 i 1.200 euros per fill, un cost que pot variar segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que després d'anys d'apostar per la digitalització es retorna a poc a llibres físics.
1: Una tendència que s'ha notat segons el portaveu del Corte Inglés a Palma, Antonio Sánchez. Ja hi ha escoles que prefereixen els llibres de text per damunt dels ordinadors. Són declaracions a IB3 Ràdio.
3: És una tendència que s'ha aturat i que en principi els llibres de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
0: Davant d'aquesta pujada de preus, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que hi ha vegades que obliguen a comprar un ordinador que després gairebé no s'utilitza. Arribem així a les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. Quatre habitatges desallotjats, a més del local comercial, sense ferits. És el balanç que de moment deixa l'incendi que ja ha calcinat una botiga de roba a Can Picafort. Els bombers dels parcs d'Alcúdia i Artà actuen ara per extingir el foc, que això sí, ja està controlat. Anem en directe fins a Can Picafort. Neu Pericàs, bon dia.
3: Bon dia, sí, som ara al lloc de l'incendi, a l'avinguda José Trias amb Avinguda Centre. És un edifici, com ho he dit, de tres plantes i també hi ha un soterrani que és allà on els bombers estan intentant entrar, encara que és difícil perquè les escales estan en mal estat i és difícil accedir en aquest soterrani. De moment no et sap quin ha estat l'origen de l'incendi. Això sí, no hi ha hagut víctimes de moment. La zona està controlada, els carrers estan tallats i els bombers estan fent feina per apagar aquesta zona calenta.
2: Gràcies, Neu. Seguirem molt pendents d'aquest incendi a Camp Picafort i avui també hem sabut que la moto implicada en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari va presentar una denúncia en reconèixer el seu vehicle.
4: El sinistre va tenir lloc diumenge al coll d'en Rabassa, com dèiem, a Palma. Per causes que es desconeixen, el conductor de la moto va perdre el control a una corba, va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre també de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant del vehicle de la moto va resultar ferit greu, va ser traslladat a Son Espases.
2: L'associació SOS Desapareguts ha alertat de la desaparició d'una jove de 24 anys al CUDI amb perfil d'alta vulnerabilitat que va ser vista per darrera vegada dia 3 d'agost.
4: Segons la informació facilitada per aquesta entitat, nom Lisa, fa 1,74 metres d'alçades, de complexió prima, cabell ros, ulls blaus i du també un tatuatge. Demanen que qualsevol informació es comuniqui directament als cossos de seguretat, a l'112 o al telèfon habilitat per SOS Desapareguts.
2: El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital Son Espases perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos per la normativa europea.
4: El sindicat afirma que s'han realitzat al manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons els representants dels treballadors, és l'únic hospital de l'estat espanyol on tenen constància que es produeixen aquests fets. El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris assenyala que el reglament d'Europa exigeix que els vols mèdics es produeixin amb aparells equipats amb dos motors. El motiu és que en cas que es produeixi una errada mecànica de l'únic motor provocaria un aterratge forçós contra l'hospital.
2: I ratificar l'acord per millorar les condicions laborals del personal de terra de Baleària a les Pitiüses després de 2 anys de negociació.
4: La Naviliera ha explicat que l'acord va ser ratificat el passat 14 d'agost, que va culminar 2 anys de negociació i establir un nou marc laboral que incorpora millores salarials i també avanços en l'organització de la jornada, els descansos, la conciliació i la promoció professional. Així mateix, simplifica l'estructura retributiva i clarifica també la planificació de la feina.
2: D'aquí una hora, els treballadors de la Canera Municipal de Son Reus de Palma fan vaga per denunciar les seves condicions de feina, que qualifiquen de precàries. A més, lamenten que l'aturada d'aquest dilluns la fan amb uns serveis mínims abusius.
4: Al centre hi treballen una dotzena de persones contractades per Atisas, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa un any.
2: Arribem així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estàvia on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Moments d'alarma i molta preocupació a Can Picafort per un virulent incendi en una botiga d'esports ubicada a l'avinguda Josep Trias, una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. No hi ha ferits i, de moment, es desconeixen les causes d'aquest foc que s'han declarat poc abans de les 11 del matí. Les flames han destruït el local i han obligat a desallotjar 4 habitatges. Tot d'una, anem en directe a Can Picafort. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns 24 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic. Titulars. A Menorca, l'OMET ha activat a primera hora del matí una alerta taronja per rissagues que podrien ser de més d'un metre. Per al moment, però, les oscil·lacions de la mà no han provocat danys. Fanny Mateu, bon dia.
2: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia ha detectat a les 7:40 del matí una oscil·lació al port de Ciutadella de 87 centímetres sense repercussions. L'alerta taronja preveu que pugui haver pujades i davallades de la mar de fins a 120 centímetres. A la platja de Calamblanes no ha hagut oscil·lacions importants, però a la 1 del migdia la bandera ha canviat de verda a vermella i s'ha prohibit el bany per risc de tempesta.
0: Just en aquest moment arrenca la vaga dels treballadors de la Canera de Sonreus de Palma per reclamar millores laborals. Carme Moreno, bon dia.
3: Bon dia. Una protesta que comença marcada per l'atenció. El sindicat UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. Denuncien que Acord desactiva així el dret de vaga, ja que s'obliga pràcticament tota la plantilla a treballar en els diferents torns per cobrir el servei diari normal.
0: D'una reivindicació a una altra, a Eivissa una cinquantena de treballadors d'AENA s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport de Socodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla. Dani Manau, bon dia.
4: Bon dia. Segons el comitè d'empresa, en 20 anys el trànsit ha crescut un 75%, però només s'ha augmentat la plantilla en 8 noves places. Es queixen que algunes àrees han de fer vacances durant l'estiu, quan hi ha més activitat, i que els serveis obligats es comuniquen als treballadors amb només 48 hores d'antelació.
0: I avui també vos contam que comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar aquí a les Illes. La tornada a l'escola, atenció, serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
3: La despesa mitjana per fill ballarà entre els 800 i els 1.200 euros, depenent de si és centre públic o concertat o privat. Comerciants i famílies confirmen que les vendes ja han començat i que enguany es nota una novetat. Es torna a girar la truita cap a llibres de tota la vida.
0: I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca ha anunciat l'11è fitxatge a Alberto Moreno. Ho ha fet hores abans de jugar avui vespre a Granada la segona jornada de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El lateral esquerre de 34 anys és nou jugador del Reial Mallorca. Firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el contracte. Alberto arriba lliure després d'acabar el seu contracte amb el Como, on ha jugat les dues darreres temporades, té una experiència contrastada i una Champions i dues Europa Leagues al seu palmarès. Tot això quan avui a les 9:30 del vespre el Mallorca jugarà a Granada la segona jornada de Lliga. Un partit en què Luis García no podrà comptar amb Abdon Prats ni Sergi Darder, però sí que ho farà en Josep Sardà i Adam Buxa, que podrien debutar a l'equip mallorquini.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dilluns 24 d'agost, que passen per un virulent incendi que ha destruït una botiga de roba d'esports a Can Picafort, ubicada en una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. Les flames s'han obligat a desallotjar 3 locals i 4 habitatges on hi havia un adult i 4 menors. El foc ja està controlat i no hi ha ferits. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els bombers del Codiertà i Inca continuen fent feina per apagar la zona calenta. L'incendi s'ha produït poc abans de les 11 del matí en un local situat a l'avinguda Josep Trias i poc després s'ha donat per controlat. A causa de la virulència de les flames s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici. Francisco Grimalt és tècnic dels bombers de Mallorca.
2: Tot d'una que han arribat a la situació s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
1: Els bombers estan actuant des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir per dins degut a l'esbocament de les escales. De moment, els danys són estructurals i s'investiguen les causes de l'incendi.
0: Una desena de treballadors de la canera de Sonreus de Palma han començat avui una vaga per reclamar millores laborals davant una situació que consideren precària.
1: UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. El responsable de serveis a la comunitat del sindicat, Juan José del Teso, assegura que estan disposats a negociar.
3: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras, realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
0: Comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar a les Illes. Atenció, perquè la tornada a l'escola serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
1: La despesa mitjana per fill se situa entre els 800 i els 1.200 euros, depenent de si el centre és públic, concertat o privat. Comerciants i famílies asseguren que les vendes ja han començat i que enguany es torna a apostar per llibres físics i no pels ordinadors.
0: La Universitat de les Illes fa una crida per aconseguir voluntaris per fer un macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. De moment, aquesta iniciativa compta amb unes 200 persones, però es necessiten 300 més.
1: El recompte definitiu es farà el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània en els municipis de les Illes de més de 20.000 habitants. El coordinador del projecte és David Abril.
4: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement la vivenda és cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
0: Tot això, avui recordem que Menorca està en avís taronja per risc de rissaga. També hem de contar que alguns punts de Mallorca ara mateix tenen el cel carregat i pluges en forma de fang per la pols en suspensió, una situació que s'allargarà fins a mitjans capvespre. I atenció també per als conductors que circulen en aquesta hora per Palma, perquè alguns semàfors de la ciutat es troben fora de servei i no estan regulant el trànsit. Per tant, amb molta precaució per aquesta incidència que se suma a la pluja.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Sí.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. 9 municipis de Mallorca i Menorca ja apliquen restriccions d'aigua per la situació de prealerta per sequera que viuen les illes. El darrer a decretar-ne ha estat Alaior.
3: El consistori ha anunciat que es reduirà la durada de les dutxes de les instal·lacions municipals, es milloraran les instal·lacions de les aixetes i també se suspendrà el rec de zones verdes amb finalitats ornamentals.
2: Tot això en una setmana que arrenca amb pluges a diversos punts i també per perill de rissagues a Menorca. Per això l'illa ha activat la vista taronja per rissagues que poden arribar fins a 1,2 metres a tot el litoral. De fet, les pluges d'avui fan que molts canviïn les platges per les ciutats. A aquesta hora es registren retencions a diverses carreteres de Mallorca. Per saber com se circula, connectem amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via cintura, començant de Son Rapinya fins a Fusteret, trobaran tràfic bastant lent. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llumalló, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. A lo que són la resta de carreteres, trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això està per ara. Molt bon dia.
2: Moltes gràcies. I també un darrer apunt de trànsit. Han quedat restablits els semàfors de carrer Manacor a Palma, que havien quedat fora de servei a causa d'una incidència tècnica. A Eivissa, una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escúdola en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla.
3: Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places que, quan el trànsit de l'aeroport ha crescut un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin continuades. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
5: En el mes de juliol som el 6è aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors. Nosaltres tenim 250.
6: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
2: I acord entre la naviliera Baleària i els treballadors de terra dels ports d'Eivissa i Formentera per millorar els salaris.
3: Després de 2 anys de negociacions, el nou marc laboral també estableix la promoció professional dins l'empresa i acords de conciliació. L'empresa s'ha compromès a fixar els descansos demandats pels treballadors.
2: I fem ara un apunt sobre salut, concretament la dels infants i adolescents. Un estudi constata que existeix una relació directa entre el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació.
3: L'investigador de l'EDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, ha explicat a IB3 Ràdio que la publicitat d'aquests productes és preocupant, però també influeix la formació dels pares.
7: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, perquè ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
2: En la plana nacional, acord entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per enviar 25.000 vacunes a Ceuta.
3: S'enviaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i altres 10.000 de diftetàtonus, varicel·la i polio. Tot i que Sanitat explica que la ciutat autònoma no es troba en situació d'emergència de salut pública, apunten que cal treballar en la prevenció per evitar la transmissió de malalties.
2: Precisament la ministra de Defensa, Margarita Robles, obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés sobre la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra. Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 5.
1: Més informació a ib3noticies.com.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

de boll. Som de sang, campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Diversos punts de les illes han registrat episodis de rissagues durant la jornada d'avui. Segons l'AEMET, l'oscil·lació més gran de la mà s'ha produït a Ciutadella, on han arribat els 144 centímetres. De fet, tota l'illa de Menorca manté la vista taronja actiu fins a la mitjanit per risc de rissagues que poden arribar als 120 centímetres. Per conèixer com es preveu que evolucioni aquest fenomen, connectem amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon dia.
2: Bon dia, sí, pendents d'aquesta situació, com comentaves, fins a mitjanit, que manté l'avís taronja, però demà les condicions ja no són tan favorables per rissagues. De fet, demà ja no s'esperen rissagues. No tindrem aquestes tempestes que avui han produït, aquests canvis sobtats de pressió atmosfèrica que exercien aquesta pressió damunt la mà, i per tant teníem canvis en aquests nivells de la mà, produint oscil·lacions destacables, principalment al port de Ciutadella. Sense aquestes tempestes, demà amb un cel més destacat, ja no tindrem aquestes condicions necessàries per produir rissagues i, per tant, millora.
1: Moltes gràcies per aquesta informació. Doncs seguim amb altres qüestions. L'Ajuntament de Sant Antoni precisament ha suspès el concert previst per avui vespre per mort de diverses rissagues de més de mig metre que ha afectat la platja de Serenal.
3: L'aigua ha malmès els equips de so que hi havia preparat pel concert i ha tombat les barres i els sortidors on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que han afectat tot el material que ja hi havia instal·lat i per motius de seguretat s'ha suspès el concert. Ho explica Vicent Escandell, de l'empresa de so Sony.
4: Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora. Cada rato se'n va i torna a entrar. Mira com ara, que està totalment a dalt. I s'ho porta tot. Mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats. Estan traient tot el que puguem. I perquè no, quan pareix que seca, torna a venir la rissaga. És un desastre.
1: I els bombers d'Alcúdia, Artà i Inca continuen fent feina per apagar l'incendi d'un edifici de Can Picafort. L'incendi, que ha començat avui matí, ja està controlat, però encara s'intenta apagar el soterrani on continua la flama.
3: Els bombers actuen des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir a dins a causa de l'esbocament de les escales. Han explicat a IB3 Ràdio que el material combustible del local dificulta l'extinció de l'incendi. S'ha hagut de desallotjar un local comercial i quatre habitatges on hi havia un adult i quatre menors. El tècnic de bombers de Mallorca és Francisco Grimalt.
5: Tot d'una que han arribat salutacions, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren quatre vivendes. De les quatre vivendes n'hi havia dues amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i quatre menors.
1: Més qüestions. El vicepresident primer i responsable econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, acaba d'anunciar un pla de xoc per recuperar l'economia saudí després d'esclatar una crisi humanitària a finals de juliol.
3: El número 2 del govern, Sánchez, comença una roda de contactes amb el sector econòmic i empresarial de la zona per detectar els problemes derivats de l'arribada massiva de migrants. Cuerpo ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà l'ampliació del pla de xoc aprovat el 2022 abans d'esclatar la primera crisi i la creació d'un comandament únic liderat pel ministre d'Administracions Públiques, Ángel Víctor Torres, que ajudarà a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals.
6: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
3: D'altra banda, el Partit Popular insisteix que es posi sobre la taula la possibilitat que es confinin els migrants amb malalties contagioses a Ceuta.
1: Amb aquest apunt estatal hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.
1: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnibulat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amo!

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Mig miler de vols acumulen retards en els aeroports de Balears en la darrera setmana del mes d'agost. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Coincidint amb el final de les vacances d'alguns, l'aeroport més perjudicat és el de Palma, amb gairebé 400 trajectes afectats amb demores de mitjana de fins a una hora. Retards que afecten tant les arribades com les sortides amb connexions en la península i Europa, sobretot en França i Alemanya. L'aeròdrom d'Eivissa també ha registrat més d'un centenar de retards i 6 cancel·lacions en plena temporada turística. Menorca és l'illa manco afectada. Tot d'una connectarem en Son Sant Joan, on un avió procedent de Barcelona que hi havia d'aterrar i ha hagut de retornar al lloc d'origen per mor del mal temps. Un temps que ha deixat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, reissagues de Ciutadella, Sant Antoni, Formentera i Andratx. Dani Capó, bon vespre.
2: Bon vespre, Aina.
0: De quines oscil·lacions i afectació en parlam?
2: Bé, hem arribat a tenir una oscil·lació de fins a 144 centímetres, la qual cosa és una senyora rissaga, és una rissaga bastant considerable que ha superat clarament el llindar de la vista taronja que havia establert per avui, per tant, una oscil·lació que no veiem cada any, ni tan sols, bastant important. Ara bé, les previsions són bastant millors en vista a demà, ja desapareixen aquests factors de risc que avui han implicat que hi haguessin rissagues, com aquestes tempestes, amb aquestes oscil·lacions abruptes de pressió atmosfèrica. Demà tindrem un cel molt destapat a totes les illes, per tant, descartam que es torni a repetir aquesta possibilitat. Això sí, veurem una miqueta de pols en suspensió que no s'acaba de retirar del tot. De fet, demà a hora baixa es torna a incorporar i amb unes temperatures més altes que avui podem arribar a superar els 36 graus, sobretot cap al nord de Mallorca, amb un vent que bufarà entre fluix i moderat, bastantes estones moderat de ponent.
0: De fet, aquesta rissaga que comentava s'ha registrat a Ciutadella. La darrera oscil·lació registrada d'aquesta magnitud va ser el 2015. Ara ens comentaves una mica temperatures més elevades demà, la resta de dies que ens espera.
2: Bé, serà una setmana amb alguns alts i baixos, perquè si bé demà i també dimecres les temperatures pujaran, tornarem a tenir un ambient bastant carregat i bastant feixuc, segurament entre divendres i dissabte tornaran a baixar. Per tant, tindrem moments de tots els tipus, també moments de sol i moments de cel més tapat.
0: Gràcies, Dani. És dilluns 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu, unes festes que en alguns municipis s'han vist afectades pel mal temps. Al marge de les precipitacions, a Ferreries, una al·lota de 17 anys roman ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfila. Maria Eugènia Queigles, bon vespre.
3: Bon vespre. La jove ha patit un traumatisme cranioencefàlic després de patir un accident amb un cavall durant el jaleo. A Mallorca, un accident de trànsit a la carretera de Manacor ha deixat un ferit greu en volcar una furgona.
0: I l'incendi a una botiga Can Picafort a Santa Margalida ja està extingit.
3: Els bombers hi han treballat durant 7 hores, ja que hi havia molt de plàstic. El foc ha obligat a desallotjar 5 persones. Les causes pel moment es desconeixen.
0: Les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran aquest curs escolar fins a un 15% més en els llibres de text respecte del curs anterior.
3: La despesa mitjana per fill oscil·la entre els 800 i els 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre és públic, públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que retorna a poc els llibres físics amb més als ordinadors.
0: I el govern espanyol ha anunciat que constituirà demà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta.
3: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 25.000 dosis de vacunes per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. El PP insisteix en el confinament per evitar malalties.
0: I el Mallorca cercarà avui contra el Granada sumar la seva segona victòria de la temporada. Per això, aquest informatiu tindrà una durada menor de l'habitual, de mitja hora. Miqui Tous, bon vespre.
4: Bon vespre. L'equip vermell visitarà les 9 i mitja del vespre l'estadi de Los Cármenes amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'equip arriba a la cita amb les baixes de Sergi Darder i Adon Prats i les novetats a la llista del davanter Buxa i també de Josep Cerdà. A més, el club ha fet oficial el fitxatge del lateral esquerre Alberto Moreno. I en ciclisme, la tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mort d'una forta quela bruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i també establiments de la carretera.
0: I Les restes del vaixell Tardo Romà de Ses Fontanelles a Palma han estat nominades als premis Més Història del National Geographic.
3: Competeixen amb altres quatre descobriments arqueològics de Sevilla, Ciutat Real, Cádiz i València en la categoria de millor descobriment històric nacional.
0: En parlarem minuts abans de les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7:05. Els aeroports de les Illes han registrat mig miler de retards avui dilluns, darrera setmana d'agost, coincidint amb l'episodi del mal temps. El de Mallorca és el que concentra més incidències, amb 350 vols retardats, mentre a Eivissa se n'han vist afectat un centenar i a Menorca una trentena. A l'aeroport de Sant Joan hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
5: Bon vespre, Aina.
0: Quina és la imatge en un dia de moviments aèris en plena temporada turística?
5: Doncs la imatge que predomina ara mateix a Sant Joan és la de passatgers front a les pantalles. Altres, en canvi, sí que han optat per seure, això sí, amb paciència, i el mòbil a la mà per passar una espera que, en molt de casos, ja supera l'hora també. Es nota més afluència a les cafeteries de la zona de sortides, i és que la jornada està marcada pels retards i, segons el que ens ha explicat des d'Aena, el mal temps n'és la principal causa. Les condicions meteorològiques han obligat els controladors aeris a espaiar les sortides per donar més marge de maniobra als avions, i això ha anat provocant un efecte en cadena sobre bona part de l'operativa. Més, s'han registrat dues cancel·lacions. Un vol procedent de Barcelona no ha pogut completar l'aterratge a Palma i ha hagut de fer mitja volta, i l'altre, també vol en destinació a Barcelona, s'ha cancel·lat a les 6:30.
6: Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que l'anterior s'ha cancel·lat i veurem si el nostre surt.
7: Que és per el tema meteorològic. Pensava que era por saturació de quantitat de vuelos. Y como falta un par de horas, tampoco me había preocupado.
8: Pues en estos momentos lo veo extra completo, pero vamos a ver, pienso que saque el tiempo.
9: De momento no está afectado, pero el anterior sí, así que supongo que será afectado en breves.
10: Pues con paciencia, y mira, y el móvil ayuda, ¿no?, a pasar el tiempo. Con paciencia.
5: De moment, però, l'ambient continua sent tranquil, hi ha cansament, ens expliquen, molta espera i consultes constants a les pantalles on predomina el color groc de retard. La previsió és que aquests retards continuen encara durant les properes hores fins que les condicions meteorològiques permetin recuperar progressivament la normalitat.
0: Gràcies, Victòria. De fet, el mal temps ha deixat rissagues de més de mig metre a la platja de Serenal a Sant Antoni de Portmany. Per això l'Ajuntament ha suspès el concert previst per avui vespre.
3: L'aigua ha malmès els equips de so que havia preparat pel concert i ha tombat les barres i els sortidors on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que amb malmes tot el material que ja hi havia instal·lat i per motius de seguretat s'ha suspès el concert. Ho explica Vicent Escandell de l'empresa de so Sony Tech.
11: Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora, cada rato se'n va i torna a entrar, mira com ara, que està totalment a dalt, i s'ho emporta tot, mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats, estan traient tot el que puguem, i perquè no quan pareix que seca, torna a venir la rissaga, és un desastre.
0: I no deixen de parlar de festes. Perquè una lota de 17 anys està ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu a Ferreries. Ramiro López.
12: Ha estat durant el transcurs de la primera volta del jaleo quan la música s'ha interromput durant 5 minuts per facilitar l'atenció sanitària i el trasllat en llitera d'aquesta menor que pateix un traumatisme cranioencefàlic. L'accident no s'ha produït enmig de la plaça, sinó més endavant del carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I durant la jornada d'avui també s'han registrat diversos accidents a les carreteres. A Mallorca, una furgoneta ha volcat a la carretera de Manacor i ha deixat un ferit greu i un altre de lleu. A Menorca, tres persones han resultat ferides per un accident frontal entre dos cotxes a Cal en Bosc. Clàudia Mallia, bon vespre.
13: Bon vespre. Una de les ferides és una dona que està traslladada a l'Hospital de Son Espases a causa de la gravetat de les lesions.
0: D'altra banda, un home roman ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila per un traumatisme abdominal greu. També en aquest hospital hi ha ingressada la tercera ferida per una fractura de braç. I l'incendi declarat a mig matí en un edifici de Can Picafort a Santa Margalida s'ha extingit quan faltaven 20 minuts per les 6. Les flames han afectat un edifici de 3 plantes i un soterrani i al manco 5 persones, un adult i 4 menors, han hagut de ser desallotjats. El material combustible del local comercial, una botiga de souvenir, ha dificultat l'extinció del foc.
3: L'edifici afectat està situat a l'avinguda José Trias, amb avinguda centre de Can Picafort. Els bombers de Sóller, Talcudi i Inca han hagut d'intervenir-hi durant més de 6 hores. A causa de la virulència de les flames, s'han hagut d'evacuar els 4 habitatges i la tenda de la planta baixa. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
13: Tot d'una que han arribat a l'actuació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
3: Els bombers han hagut d'actuar des de l'exterior, ja que l'esbocament de les escales ha dificultat l'accés a l'interior de l'immoble. Tot això sumant la presència de plàstic ha fet que el foc cremés durant hores.
0: Durant les tasques d'extinció, un bomber ha patit una descàrrega elèctrica i ha estat traslladat a l'Hospital de Muro, tot i que ja ha rebut l'alta hospitalària. Una altra persona ha estat atesa in situ per inhalació de fum.
3: Tot i això, els danys han estat estructurals i no hi ha víctimes. Els veïnats, acompanyats de la Guàrdia Civil, la policia local i bombers, han pogut entrar a recollir els seus objectes personals i la documentació. Durant 24 hores, com a mínim, els veïnats no podran tornar als seus habitatges.
14: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio.
0: Tombam la segona quinzena d'agost i comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat a les Balears. De mitjana, la despesa per fill oscil·la entre els 800 i 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc a llibres físics amb escoles que els tornen a preferir per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
15: És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
16: És una tendència que s'ha aturat i que en principi els llibres de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
15: Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
17: Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? Un ordinador, doncs, ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que els llibres, perquè sabem que molt de pits els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
0: Un any més, les associacions de consumidors fan tot un seguit de recomanacions perquè les compres neus surtin més a compte.
15: Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
18: No dejarlo para el último momento, buscar oferta, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material, ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor si vamos solos nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
15: De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda. Els pares els avisam. Aquest curs el que es du són les marques Disney, amb els personatges de Stitch i Mickey al capdavant, també la marca coreana K-pop i Spider-Man i Woody de Toy Story.
0: El govern recorda les famílies que han de guardar les factures de llibres de text per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda. Una d'elles és la compra de llibres de text, que permet deduir fins al 100% de la despesa. I no deixant la plana econòmica, perquè Santa Eulària de Riu ha registrat una temporada turística irregular amb una baixada important del turisme familiar. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics, ens ho explica Ana Fernández.
19: A la zona de Santa Eulària del Riu, el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
20: El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido, lo vemos muy poquito.
19: Un dels motius, segons explica Walid Ah, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
21: Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duques, a lo de Ibiza.
19: Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
22: Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
23: Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
24: Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
19: També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: 7 i gairebé 17 minuts. Avui ha començat una vaga indefinida al Centre de Protecció d'Animal de Sonreu a Palma. Una aturada que la plantilla considera molt difícil de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat, diuen, un servei mínim del 100%.
25: La vaga ha començat a les 2 del migdia i al matí han fet feina normal. Al centre fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontractada per l'Ajuntament des de fa un any. El responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia precarietat laboral y salarios bajos.
26: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
0: Tot això quan a Eivissa una cinquantena de treballadors d'AENA s'ha concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla d'Ani Manau.
27: El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
28: En el mes de juliol som el 6è aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
29: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
27: Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
28: Si ets un aeroport estacional, com és l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
27: Si AENA no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El govern d'Espanya torna a la normalitat després del parèntesi vacacional i centra tota l'acció política a Ceuta. El vicepresident i responsable econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, ha avançat des de la ciutat autònoma les mesures de xoc que s'enllestiran demà per reforçar la seguretat, gestionar retorns i revitalitzar l'economia.
3: El número 2 del govern, Sánchez, comença una roda de contactes amb el sector econòmic i empresarial de la zona per detectar els problemes derivats de l'arribada massiva de migrants. Cuerpo ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà l'interès per a la seguretat nacional a Ceuta en la coordinació d'un comandament únic liderat pel ministre d'Administració Pública, Ángel Víctor Torres, que ajudarà, diu, a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals.
2: Y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
3: A banda d'aprovar-se tot en el Consell de Ministres, el president Pedro Sánchez ha convocat una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, just 26 dies després de l'entrada massiva de 80.000 immigrants procedent del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, just ha criticat el que s'ha torbat Sánchez a fer aquesta passa. Ha posat a les xarxes socials que Espanya pateix una violació de la seva integritat territorial i Sánchez triga gairebé un mes a convocar el Consell de Seguretat Nacional. A bones hores, diu.
0: Avanços també avui en matèria sanitària. El Ministeri i les comunitats autònomes enviaran 45.000 vacunes a Ceuta.
3: A la ciutat autònoma hi arribaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de diftèria, tetanus, 10.000 de la varicel·la i unes altres 10.000 de polio. És un gest de solidaritat preventiva de les comunitats en Ceuta per evitar brots vírics que ara, tal com explica la directora general de Salut Pública de les Illes, Elena Esteban, s'ha de concretar.
4: En funció de la població de cada una de les comunitats autònomes va a mandar un número major o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que he comentado de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
3: El Ministeri de Sanitat, que té plenes competències a la ciutat autònoma, manté que Ceuta no es troba en situació d'emergència de salut pública, només que s'ha de fer feina per evitar mals majors. En canvi, el Partit Popular demana més contundència. El portaveu Òscar Semper insisteix que es posi sobre la taula la possibilitat que es confinin els migrants amb malalties contagioses.
5: No van a fer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
0: I de l'àmbit internacional, Ucraïna commemora el 35è aniversari d'independència de la Unió Soviètica, tot plegat en plena escalada de tensió en Rússia.
3: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha reivindicat la lluita contra Rússia en actes de commemoració a Kiev, que han comptat amb el suport de diversos líders europeus.
0: 7 minuts per arribar a les 7:30, moment pels esports.
1: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
0: El Mallorca cercarà avui a Granada sumar la seva segona victòria de la temporada.
6: Sí, l'equip vermell visitarà d'aquí a poc més de 2 hores, a les 9:30, l'estadi de Los Cármenes, amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'escenari del partit, Los Cármenes, en tota la darrera hora ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
7: Hola, bon vespre, amic i tots oients de l'informatiu. Ja amb ambient en aquest exterior, amb moltes aficionats i aficionades del Granada, també algun del Real Mallorca que se vol venir per aquest passeig, i un equip que partirà en 20 minuts del Hotel Abades Nevada Palace, que es troba només 5 minutets de l'estadi Nuevo Los Cármenes. Un Real Mallorca, la gran novetat, sens dubte, la d'Adam Buxa, que va arribar dissabte i que ja es troba en la llista de convocats. Anem a veure si el davanter Polona finalment entra dins aquesta convocatòria, si ha donat temps que sigui inscrit i pugui entrar. M'ho diuen que sí, per tant, bones notícies. Per tant, aquest futbolista ja està inscrit, entrarà a la convocatòria. Esperen que també ho faci al llarg del partit. I podem veure, a veure ben què tal aquest futbolista. No hi són aquí Darder, tampoc hi és Adon, Jan Sales i Calumbà Júnior. La resta tot bé, i sobretot un Mallorca que necessita doncs aquesta victòria fora de casa per encara recolzar i donar un poc més d'ambient a el que serà diumenge que ve, aquest diumenge, contra el Ceuta, l'Estadi de Sant Moix, arribar líder, no?, d'aquesta segona divisió. Per això hauria de guanyar 2 gols de diferència respecte avui al Granada i poder idopar-se en Las Palmas al Tenerife i no veure què passarà a Baraidos en el partit del Celta contra l'Andorra. A veure si el Mallorca es pot col·locar, com dic, primer. Arbitrarà Saúl Airreig del Comitè Valencià, en el bar Raúl Martín González. En uns instants començam Esport 3 en Joc, on ampliant ja tota aquesta informació de darrera hora des d'aquí el Nuevo Los Cármenes de Granada.
8: Gràcies, Toni Fuster. També a la segona divisió tenim un partit en joc. Ha començat a les 7 el Celta Promeses 0, Andorra 0. I pel que fa al mercat de fitxatges, Alberto Moreno ja és nou jugador del Mallorca. El lateral esquerre firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el seu contracte. El sentim.
9: Me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta el este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
8: I acabem en ciclisme. La tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mort d'una forta que la bruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. Com dèiem, la direcció ha decidit cancel·lar l'etapa i el temps del dia no comptaran a la general. El mallorquí Enric Mas ocupa la 24a posició a 37 segons del líder Tadej Pogacar.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
25: Les restes del vaixell tardoromà del segle IV després de Crist enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma han estat seleccionades com a candidates al Premis Història del National Geographic en la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
3: Va ser el 29 de juny passat quan la institució insular va finalitzar l'extracció completa de les restes, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb l'UIB i les Universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
10: Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica, perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
3: El guanyador del concurs es decidirà mitjançant votació ciutadana fins al 12 d'octubre a través del web de National Geographic Història. La intervenció ha permès recuperar íntegrament les restes de l'embarcació per garantir la seva conservació i estudi. Són ses festes!
25: Programat 122 activitats amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Ajuntament ha presentat els actes que se celebraran entre demà i fins dia 12 de setembre.
3: Les festes de Gràcia de Mahó disposaran enguany d'un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals els desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb la vigilància des de l'aire d'un equip de drons i un helicòpter. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
11: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
3: Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Mahó amb la sortida dels gegants Tomeu i Guida.
25: I a Ferreries també se celebra la Festa Grossa de Sant Bartomeu, patró de la població.
0: En el jaleo han participat 90 cavalls i cavallers en un dia calorós i de cel tapat. La Junta de Caixers ha suspès una volta del jaleo per evitar la pluja anunciada per al migdia. Durant el jaleo, la música s'ha interromput en 5 ocasions, una d'elles, com vos hem comentat durant l'informatiu, per la caiguda d'un cavaller que tot d'una, però, ha tornat a colcar. Així arribem a les 7:30, queden ara amb els postres en joc.

0: La Lliga de Segona Divisió és la comparació perfecta amb una marató. 42 jornades, com els 42 quilòmetres de la cursa. El primer quilòmetre, el de la jornada inaugural davant el Valladolid, es va superar amb èxit i sense un patiment excessiu. Avui el recorregut s'empina. Contra el Granada és l'hora de començar a demostrar que el Mallorca pot liderar la carrera i, fins i tot, arribar al primer a la meta.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Bon vespre, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a la segona jornada de Lliga de Segona Divisió. El Mallorca visita avui l'estadi Nuevo Los Cármenes per enfrontar-se al Granada a partir de les 9:30 del vespre. Pareixia que el partit d'avui no arribaria mai. Els dubtes sobre la seva celebració varen existir a causa dels terratrèmols que varen sacsejar aquesta província andalusa la setmana passada. Però finalment hi ha partit. I l'equip de Luis García l'afronta amb dues novetats a la convocatòria, la del pollancí Josep Sardà i la del polonès Adam Buxa. El darrer fitxatge, el lateral Alberto Moreno, veurà el partit des de casa. Aquest Granada-Mallorca és el partit que tanca la jornada, Marta Sampas.
3: El conjunt mallorquinista aspira a igualar el que han fet el Tenerife i les Palmes. Els dos equips canaris són els únics que han guanyat els dos partits que han disputat fins ara. Si el Mallorca és capaç de superar el Granada, això sí, per dos gols de diferència, se situarà en posicions d'ascens directe. Els andalusos arriben motivats a la cita. A la primera jornada varen empatar 0 al Carlos Tartiere davant l'Oviedo.
0: Una cosa segura en aquesta hora. L'entrenador del Mallorca no repetirà l'11 titular que va superar el Valladolid per 2-0, perquè, a part de les novetats a la llista de convocats, també hi ha baixes, Toni Fuster.
4: Sí, la de Sergi Darder, que té un virus i va jugar a titular l'altre dia, per tant, avui ni tan sols ha entrat a la convocatòria, no ha viatjat. Tampoc han viatjat Abdon, Jan Sales i Kalumba Júnior. Possible substitut del migcampista Artenang podria ser o Antonio Sánchez o Alex Sala. La resta no hi haurà gaire variacions respecte al que varen guanyar l'altre dia al Valladolid.
0: El Mallorca té nou davanter i avui podria debutar. Nom Adam Buxa. Què sabem d'ell, Miquel Berger?
5: Que té experiència, molta experiència internacional, països com Dinamarca, Turquia o Itàlia, entre d'altres. Arriba procedent de l'Udinese. Ho fa en qualitat de cedit amb opció de compra obligatòria. És un davanter més rematador, més semblant a Morici, per posar un exemple. Però, en tot cas, el més important, Buxa arriba a temps, perquè ha estat inscrit aquest mateix hora baixa.
0: Avui dirigirà aquest Granada-Mallorca un col·legiat amb molta experiència a la categoria. De qui xerram, José Sallés?
6: Xerram de l'alacantí Saúl Aix Rey, del Comitè Valencià. El Mallorca no ha perdut cap dels darrers 4 partits que ha xiulat aquest àrbitre. A més, dels 5 partits que ha jugat el Mallorca fora amb Aix Rey, només n'ha perdut un. El Granada, per contra, ha perdut quasi la meitat dels duels amb aquest col·legiat. Dels 13 que ha dirigit, n'ha perdut 6. Des del VAR hi serà el canari Raúl Martín González.
0: En aquest estudi avui hi ha una persona molt emocionada. Té arrels granadines, sang andalusa i el cos xapat. Respira art i s'inspira en Federico García Lorca o Francisco Ayala a l'hora de preparar el programa. Ell és en Joan Gabriel Bosa.
7: Ai, Bart, aquest avui, Bart, eh? Granada terra somiada per mi. Això sí, avui ha de guanyar el Real Mallorca. Ja podeu enviar missatges al 646-93-4501 perquè els oients en aquest programa sou el més important.
0: Són les 7:34. Avui vos acompanyaran fins a les 12:30 de la nit amb els comentaris de Pau Cendrós i Raúl Pareja, les col·laboracions de Neu Sánchez, Cisco Nadal i Mario Ormaechea, la direcció tècnica de Joan Jiménez i Lluís Fortesa i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un dilluns apassionant de futbol a l'aplicació d'IB3, al YouTube Esports IB3 i, com no, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: La nostra mami és la Marta Sampas, que ha entrat a la convocatòria ben justeta, ben justeta, perquè... sí, tenia problemes físics i divendres era dubte molt seriós, dissabte també, diumenge també, i avui de matí amb un tractament express miraculós, sí, sí. Ha reviscolat i la tenim aquí, Marta, bon vespre.
1: Bon vespre, company, sí, problemes físics que palpables i detectables pels oients, per tant, disculpes un poc per no tenir la veu al 100%, però m'he cuidat per arribar a lo que més il·lusió me fa tota la setmana de feina, que és estar aquí amb vosaltres.
0: Populista.
2: Sí, populista, i la gent no pensa quina vida més trista de les ampes.
1: A més, saps què passa? Que això de no tenir veus, la gent se pensa que és perquè has estat de festa.
0: Què ha passat?
1: No, bé, la nostra eina de feina, tant de periodistes, a televisius, a radiofònics, com per molts professors que entendran que de vegades a les escoles vocals surten unes cosetes que se diuen nòduls, jo entenc, crec que des de ben petita i n'he de tenir cura i un cos tipadet ja me'n fa estar així. Per tant, jo faig molta bonda, ja ho sabeu que soc molt bona.
0: Ja ho sabem. Marta, és hora de repassar
1: sí.
0: Què ha passat en aquesta segona jornada de segona divisió, la tanca avui el Granada-Mallorca, ara també hi ha un partit en joc, però conta'ns.
1: Sí, exacte, l'avança està primer divendres, el Còrdoba 2, Girona 1, després es va jugar ja dissabte, se varen jugar, millor dit, 4 partits, el Real Oviedo 0, Leganés 1, l'Albacete 1, Real Societat B 2, el Ceuta 0, Las Palmas 2 i l'empat a 2 entre el Dense i Cádiz. Ja ahir diumenge va guanyar l'Eibar 1-0 al Valladolid, Sporting 1, Burgos 0, Castelló 0, Sabadell 0, Tenerife 1, Almeria 0, i com bé deies avui, hi ha un partit en joc des de les 7, es juga el Celta B a Andorra, de moment sense gols, minut 36 de la primera part, i amb el 0-0 al marcador, i a les 9:30 aquí Granada-Mallorca, que com bé deies, han patit per saber si se podria disputar o no, però creuàvem els dits perquè era una bona notícia que es pugui disputar, perquè passava amb pena, sobretot per tot això que la terra s'està manifestant i fa una micona de pena. Però bé, se juga a les 9:30 i ho contarem.
0: Sí, també s'està jugant ja, hi ha futbol a primera divisió, segona jornada.
1: Sí, hi ha futbol avui ja des de les 7:30 a l'Osasuna Llevant i a les 9:30 el Màlaga Deportivo tancaran aquesta segona jornada a primera divisió, de moment 0-0 entre Osasuna i Llevant. En aquesta jornada de primera divisió, la segona demà i dimecres també hi ha partits de la primera jornada, per tant, bé, però no mos correspon, segona divisió és la nostra enguany, però sí, anirem actualitzant aquests marcadors també.
0: I perquè els nostres oients ho sàpiguen, què ha passat avui a la Vuelta a Espanya?
1: Ostres, idò, que ha plogut i bé que, més que ploure, hi ha hagut un calabruix important, molt mal temps, quan res, la recta final, 15 quilòmetres, no ha quedat d'altre que suspendre la tercera etapa de la Vuelta per aquest mal temps, que ha obligat els corredors inclús a refugiar-se de vall cases, a refugiar-se d'aquest mal temps. Es reprendrà demà la quarta etapa, que serà tota per Andorra.
0: Idò, aquesta és l'actualitat, la calabruixada que avui ha col·lapsat la Vuelta perquè han hagut d'aturar els ciclistes i no s'ha pogut completar l'etapa, per tant, etapa inhàbil.
1: Segueix tot igual que, sí, que la segona.
0: A la Vuelta a Espanya sense canvis a les classificacions, ja ho sabeu, futbol en directe, primera i segona divisió, i segona divisió vos aniríem actualitzant els marcadors, però ara és el moment també d'obrir les portes als nostres oients.

0: Quina cançó, Juanga.
1: Ei, ma!
2: Què passa?
1: Què passa?
0: Si t'envien un WhatsApp, ensenyaràs los rincones de tu casa.
1: Jo, depèn del WhatsApp i de qui me l'enviï. Sí. Dependrà. I depèn de qui me l'enviï.
2: No. Ets oient, sí. Li obrin les portes de casa, de la nostra casa, i sí, de la teva. Jo crec que també. No, un bon oient fan fidel de tu.
1: Tots em pot dur a casa teva. Jo ja li mostraré el record de casa meva a qui jo vulgui.
2: Beníssim, Juanga.
1: Per cert, Terrades, sí, sí, sí. Una intro realment espectacular.
0: Sí.
1: Per què t'ha donat... per què has vingut amb aquesta inspiració de fer una intro maratoniana i utilitzar el terme, que no sé si és correcte, de...
2: Au.
1: De si s'empina.
0: Sí, sí, ho he demanat a la nostra lingüista i m'ha dit que era totalment correcte.
1: En què t'has inspirat? Per què?
0: No ho sé.
2: Perquè,
0: no,
2: perquè quan corres una marató, quan més quilòmetres dius, se fa pesat. Ja t'entenc, però jo
1: vull dir... Lentesa, o sigui,
2: jo no, també.
1: Lentesa, no, que vull saber...
2: Jo també entenc, però on vols anar i posar 8A.
1: Inspiració...
0: Ah, no,
1: perquè
0: no.
1: Perquè maratoniana t'està plantejant...
0: No, està,
2: a mi m'agrada...
1: T'està plantejant fer un...
0: Crec que la Lliga de Segona Divisió, Juan Gallà, és una bona marató per tots nosaltres.
2: A mi m'agrada més la presentació.
0: Estaran plegats fins dia 10 de juny o...
2: Sí.
0: Si no hi ha playoff.
1: Perdona. No, i saps el que jo vull? I d'una marató de missatges avui.
2: Sempre. Això no falla.
1: Que són molt
2: bons. Increïble.
0: És molt bo.
2: És que aquest art que van ahir, no?
0: No sabia si jugaria en sa marató o amb es verb empinar. No,
2: jo pensava, inclús jo pensava que anava a...
1: Pots jugar-hi, eh? Pots jugar-hi, eh?
2: Pensava que anava a donar ses gràcies de sa gran presentació també d'aquestes arrels granaïnes que tens per part de ta mare, que és que tens un art que se nota.
1: Sí, per favor,
2: por todos los poros.
1: Ole,
2: venga.
1: Mig andalús, mig mallorquí. Sí. Avui hem de felicitar...
2: En aquí.
1: Abans d'anar a telèfon. Molt bé. En el pare d'en Toni Terrades.
0: Clar que sí.
2: Fa anys.
1: No? Fa anys.
2: No
1: 90 anys.
0: Sí, senyor.
2: Quin número.
0: Sí, senyor.
2: Molt
0: d'anys. Sí, senyor.
2: I de Toni, molt d'anys, de ton pare, d'en Mateu.
1: Don Mateu Terrades.
2: Molt d'anys, i
1: d'avui ho han celebrat...
0: Sí. A les totes.
1: A les totes.
2: És que 90 anys, Toni.
0: I també li han d'enviar el molt d'anys a tots els tolos i tomeus. Per
2: sí,
0: per
2: tant.
0: Molt d'anys a tots.
2: S'està celebrant.
0: Tenim molts oients. Tolos i molt de tolos.
1: I companys. Dit això, si
0: moltes
1: voleu felicitar a tu i a ton pare, que va fer una gran feina per tenir-te tu.
0: Gràcies.
1: I és un luxe i un plaer tenir-te aquí com a far guia d'aquest programa. Si voleu enviar felicitacions, si voleu comentar, això només si voleu, comentar el partit del Mallorca, o atenció al programa que tenim avui. Avui tenim un programa, hi ha unes coses preparades que de ben segur que les haureu de comentar. Podeu enviar missatges al 646-93-45-01.
0: Són les 7:42 del vespre, és el moment de fer una primera connexió amb els nostres enviats especials. El Nuevo Los Cármenes ens contaran aquest Granada-Mallorca, com sempre, amb Miquel Verger i en Toni Fuster.

0: Ha estat una setmana d'incertesa. Ja sabeu que la setmana passada hi va haver terratrèmols a la província de Granada, que varen afectar també la capital, i varen afectar també estructures com el del Nuevo Los Cármenes. Per això, tècnics de l'Ajuntament, tècnics de la Liga, varen inspeccionar per veure si hi havia danys estructurals o no a l'estadi. Finalment, hi ha hagut partit, se juga tot com estava previst, dilluns 9:30 del vespre, i per tant, tant pogut viatjar per contar-nos el partit els nostres companys Toni Fuster, Miquel Verger. Toni, bon vespre!
1: Bon vespre, Toni Terrades, bon vespre, Esport 3 en joc i Betre Ràdio, sortadament, i de, sí, s'ha pogut jugar aquest partit, o se podrà jugar a porta oberta, podrà entrar tots els abonats i podran entrar també aquests 200 aficionats del Reial Mallorca que han vengut fins a l'estadi Nuevo Los Cármenes per veure guanyar avui el seu equip. Serà les 9:30 del vespre quan arranqui, quan comenci aquest partit. Ara en 2 minuts està preparat ja l'equip per sortir de l'hotel Abades. Nevada Palas cap a l'estadi Nuevo Los Cármenes. En la novetat que han comentat fa uns instants, Adam Buxa, el davanter polonès cedit de l'Udinese, que ja s'ha inscrit i per tant entra a la llista de convocats, aquest nou que volia Pablo Ortiz, que ja el té Luis García Fernández. L'arbatxer avui, la més significativa, la de Sergi Darder, l'ensaïmada mecànica, no podrà jugar, té un virus, ha patit des de fa un dia i per tant avui no podrà estar en aquest mig del camp del Real Mallorca. I bé, o Àlex Sala o Antonio Sánchez acompanyarà Manu Morlanes en aquest doble pivot. No crec que hi hagi gaires canvis més respecte a l'alineació titular l'altre dia. L'únic que podria ser també que Adrián Lisso pogués entrar al lloc de Lubumbo o d'Antonio Roca. Però jo crec que ho esperaran un poquet a la segona part. Bon temps, fa calor aquí a Granada, 26 graus aproximadament de temperatura i ja bon ambient en aquests exteriors, moltes camisetes d'aficionats del Granada i qualcuna també del Real Mallorca, d'aficionats que volen esperar l'arribada de l'equip d'un autocar que ja acompanyat de la Policia Nacional està arribant a l'estadi de los Nuevo Los Cármenes. Veiem l'equip que ara mateix a una rodona dona la volta, gira a l'esquerra en aquest carrer principal que dona l'entrada a la tribuna coberta, i l'autocar de la Real Mallorca en aquest color grana i gris, acompanyat, com dic, per policia local davant, policia nacional darrere, i en la plantilla mallorquinista, que avui el Mallorca vestirà, per cert, de negre. Camiseta negra i calçons dorats. Aquest és l'equipatge que veurem de l'equip mallorquinista quan surtin al terreny de joc. Ara arriba, per tant, l'equip entrarà per la part de tribuna principal, l'autocar que ara mateix dona la volta per entrar, per intentar entrar de dins. Jo crec que entrarà de dins o el deixarà un poquet de fora. No? Veurem, la deixen de... Entrarà. Obrin les portes, entra de dins. Tant, ja tenim l'autocar del Mallorca dins el Nuevo Los Cármenes. I ara d'aquí un distant també arribarà el Granada de José Rojo, Pacheta. Un entrenador també d'aquests típics on ja està acostumat a entrenar aquests equips de segona divisió, un del veteran també d'aquesta categoria, que va aconseguir un bon punt l'altre dia a l'estadi Carlos Tartiere contra la Real Oviedo, i que avui volen intentar guanyar en aquest Real Mallorca, que el donen pràcticament, el donaran tots com el gran favorit d'aquesta segona divisió. Però de moment Tenerife, Las Palmas, són el Dore Quintillan també, que encatxalen aquesta classificació. Avui una victòria del Mallorca de 2 gols de diferència, el posarien com el líder, però han d'esperar també el que passi avui a Balaïdos, on en aquesta hora deu estar jugant ja el Celta Fortuna contra l'Andorra.
0: Sí.
2: Sí, de moment 0-0.
0: De moment 0-0, tent de descans en aquest partit entre el filial del Celta i l'Andorra, i per allà també, per el Nuevo Los Cármenes, el nostre company Miquel Verger. Ens deia en Toni que hi havia moltes camisetes del Granada, lògicament, però, Miquel, en veiem ja qualcuna de la Mallorca?
3: Sí, qualcuna camiseta del Mallorca, òbviament no són la majoria, però sí que n'hi ha ja presents, famílies que ja fa dies que són passat el cap de setmana aquí a Granada i que aprofitaran per veure avui el partit. També molta gent que ha viatjat avui mateix per veure aquest Granada-Mallorca. Aquest primer partit del Mallorca fora de casa, ja tothom ho sap, que segurament si el Mallorca avui està jugant un partit de segona divisió, és per com ho va fer la temporada passada fora de casa. Avui és el primer partit que juga com a visitant i el Mallorca vol donar un cop damunt la taula perquè sap, és conscient, tothom ho és, que el paper fora de casa ha de ser molt diferent si es vol assolir l'objectiu de l'ascens. Així que Avui, per començar, seria un gran dia per sumar els tres primers punts, sumar 2 de 2 i, com diuen Antoni, assolir el lideratge o, tal volta, l'ascens directe, que en aquest cas és el mateix primer que segon.
0: Sí, sí, recorden que fins ara, ho deien a Marta abans, els dos únics equips que han guanyat els seus dos partits són Las Palmas i Tenerife, els dos equips canaris, el Mallorca vol emular com a equip illenc que el que han fet dels altres dos, i esperen que sigui així. En Miquel Vergés m'ha fet una petició avui, sí, de la baixa. Sí, sí. M'ha fet una petició, i és aquesta.

0: els que ja tenim canes i els que no en tenim, Juanga, sabem que és aquesta cançó, clar. Els que tenim anys, vull dir. És la, la sintonia de l'Equipo A, aquella sèrie mítica de, dels anys 80. I clar, jo crec que sempre han tingut en gran consideració en Antoni Fuster i en Miquel Verger. Sempre tenim paraules bones per la feinada que fan descomunal.
1: Un equipàs, un equipàs.
2: Miqui Verger seria NMA.
0: Per tant, m'ha sorprès que Miqui s'auto posi aquesta cançó per motivar-se, Miqui.
2: Sí, no, no sé, ara acabé tot.
3: És com a reflexe del que és el Mallorca les darreres temporades, i aquesta encara més, perquè el Mallorca va pujar a segona B gràcies, entre altres coses, a un gol d'Antonio Reyo a l'eliminatòria contra el Mirandés. Va pujar a primera divisió gràcies al gol d'Abdon Prats contra el Deportiu a la Corunya. Va pujar una altra vegada a segona divisió gràcies a Namat Ndiaye. I jo crec que en Pablo Ortega ha vist tot això i ha començat a fitxar jugadors i jugadors i jugadors que comencen a parar, els dos darrers, Alberto Moreno, Adam Buxa, però és que abans tenim Arnau Tenas, tenim Àlex Sala, tenim Antonio Roca. És a dir, jo crec que tots els fitxatges dels 11, llevat de Josep Cerdà i d'en Zito Lubumbo, jo crec que tots comencen pel el seu nom parar. Així que jo crec que el Mallorca ha de ser patiat, però l'Equipo A.
2: Periodisme d'investigació, guardau aquest minut de ràdio i enviau-los als futurs periodistes de CSAC.
1: Està molt bé. Arribar a fixar-se amb això...
2: Sí.
1: És
2: molt de temps lliure.
1: És una casualitat. Està bé, m'ho pareix interessant. No, en sèrio, m'ho pareix guai.
2: Sí.
1: Aquí ha... Antonio.
0: No, clar, aquí hi ha...
1: Vosaltres sou Toni.
0: N'Antoni Fuster, que anava a repartir. I n'Antoni Terrades, que està aquí.
2: I na Marta Sampa, i na Juan,
0: molt bé.
2: I na Miqui Verger.
0: Idò, per tant, aquests fitxatges en va, amb noms que comencen a parar, són
2: un
0: motiu d'esperança. Són un motiu d'esperança. Companys, Toni i Miquel, qualque novetat més? Sabem que ha arribat al Mallorca, que ja és el nuevo Los Cármenes. Ha arribat ja al Granada o encara no?
3: Bé, jo el Granada no l'he vist. En teoria ha d'entrar per la porta on som, però sí que és cert que jo no descartaria també que els jugadors del Granada
0: arribin amb el seu cotxe particular.
3: Exacte. Però també és cert que en aquest pàrquing tan gran que hi ha aquí no ha aparegut ningú, però sí l'altre costat del camp, que és més privat, jo crec que sí que podrien arribar per allà els jugadors de manera individual. Però vaja, el més important és que el Mallorca és, segur que hi és, els hem vist, així que si qualcú perd per incompareixença serà el Granada i no el Mallorca.
4: Ara l'important és trencar, no?, aquesta mala ratxa de resultat que du el Mallorca a l'estadi de Los Cármenes, perquè només han guanyat una vegada de les darreres 9 visites. I ja ha plogut molt, estem parlant de fa 13 anys, l'any 2013. Aquí 1-2, en gol d'Alfaro i de Tomer Hemed, perquè la resta han estat empats o derrotes. I una que me recordava avui, Miquel Verger, de l'any 1945.
3: Sí, no la recordaré jo, sé que va guanyar, però... Va 81 anys. És que, de fet, el Mallorca no guanya, va guanyar aquí només una vegada en 80.
4: Que no devia ser ni aquest estadi.
3: No, segur que no. De fet, és el Nuevo Los Cármenes.
4: No, però estarà Romo de Bata.
3: Sí, no, però era una altra banda. Avui hem pogut dinar amb un resident de Granada i sí que ens ha explicat un poquet on era l'estadi i, òbviament, no era aquest quan va guanyar el Mallorca en l'any 45. Sí que era aquest, quan va guanyar per 1-2 amb aquest gol el darrer aler d'en Tomer Hemed, un any que, això sí, el Mallorca també va baixar a segona divisió.
0: Bé, idò, esperem que avui torni a guanyar el Mallorca un camp maleït, que és el Los Cármenes en aquella època, ara Nuevo Los Cármenes. Falten 97 minuts per començar el partit, i crec ja Marta Sampas, Miquel Verger, que és el moment d'obrir el nostre concurs. Per cert, tenim guanyador del dificilíssim concurs de la setmana passada, tot d'una barrera amb ell, però encetam en aquest moment el concurs d'aquesta segona jornada de Lliga. Recordeu que enguany cercam un jugador, és el jugador misteriós.
1: Va, cercam... És que en Juan que me mira. Cercam...

0: si encertes, encertes. Recorda, deien a Marta 6 pistes. Realment són 5 pistes que valen per al concurs, 5, i després hi ha una pista extra,
1: que és
0: la sisena, que aquesta ja no
1: ja
0: val per al concurs, perquè aquesta ja dona per, ja te dona pràcticament per fer qui és. Però sí, la setmana passada crec que va ser a partir de la tercera pista, quan va arribar el primer encertant.
1: Que ja tenia mèrit.
0: Enguany són 5 pistes. I quina és la primera pista, Marta?
1: La primera és que cercam un jugador mallorquí que va debutar a primera amb el Mallorca. Clar, poden ser moltíssims.
0: Clar, n'hi ha molts.
1: Que provin. Miqui, hem de fer això de quin cert i primer...
2: sí, jo crec que sí, no?
1: No
2: sé.
1: Sí, una foto, una foto amb en Juanga, quan arribi aquí a l'estudi. Sí. Que està indignadíssim
3: amb els concurs.
2: O que pot venir dues vegades.
1: D'acord, però hauries de veure la cara d'en
2: Juanga.
1: Bé, ho podeu posar a YouTube, si voleu veure la cara d'en Juanga, Esports i B3 a YouTube, indignadíssim amb aquest concurs.
0: En la prèvia d'aquest partit i en el descans, vos anirem adonant ses pistes.
1: Exacte, va.
0: De moment tenim sa primera. Sa primera pista és...
1: Jugador mallorquí que va debutar primera amb el Mallorca.
0: Perfecte.
1: I a partir d'aquí, atenció, escoltau el programa i...
0: Exacte, posam en marxa ja el concurs, ja ho sabeu, missatges per WhatsApp amb el nom de qui considereu que pugui ser aquest jugador misteriós. En Toni Fuster i en Miqui Verger, que ja cerquen les seves posicions en aquest estadi i als voltants de l'estadi, i ara arriben les promeses d'en Fuster.
1: Tot teu, tot teu.
3: Dale, dale, dale.

0: Una performance de la Rosalía, eh? Ah, m'encanta.
1: També t'he dit que aquesta cançó parla d'una promesa entre ella i en Rau Alejandro, la seva exparella, que canten tots dos aquesta cançó. No va arribar enlloc, eh? La promesa se va molt.
0: Aquesta cançó no l'he triat jo, aquesta sintonia. Crec que la
1: llevaré. L'he triat jo i m'encanta.
0: Jo crec que la llevaré.
1: És preciosa.
0: No, però te pego una baixada, això.
1: No, és preciosa, aquesta, si no se té en compte que després va anar fatal.
0: Un locutor enèrgic, jo. Saps què te vull dir? Vam començar la setmana passada, la jornada passada, amb les promeses. Si el Mallorca puja a la primera divisió, què prometem? Van començar amb els membres d'Esports 3 en Joc, encara queden, però avui obrim un poc el ventall, anem a recordar que si el Mallorca puja a la primera divisió, amb Toni Fuster diu que cantarà el gol de l'ascens a les portes de la Seu, amb el bisbe de vora, va dir, amb Miqui
1: això
0: Berger...
1: Això ho has afegit, tu?
0: Calla. Vale. Amb Miqui Berger...
1: Amb
0: Miqui Berger diu que s'atirarà el safraig de Sant Bibloni amb Luis García. Atenció.
1: Sí.
0: Marta Sampas diu que es farà un tatu de sa ràdio amb sa cara d'Antoni Terrades.
1: No.
0: Antoni Terrades
1: no
0: diu
1: cara, ja.
0: Que ens convida a dinar o sopar a tot l'equip d'Esports 3 en Joc.
1: Tècnics inclosos.
0: Sí, no, sí. Tècnics,
1: sí.
0: Que sopar aquí...
1: Joan Jiménez, avui.
0: Pedro Sureta. Jo duré 10 perruques per presentar el programa... 10 perruques diferents a la primera
1: teva
0: jornada de
1: lliga.
0: En Xisco Nadal s'afeitarà sa barba. La Neu Sánchez farà una cursa amb una perruca de guanga. Norma Echea modurà doble ració de mel de l'Alto Tajo. En Sellers una camiseta personalitzada. I en Pau Sandrós farà un peregrinatge a Lluc. A partir d'aquí...
1: Que no arribarà ni en el carrer Aragó.
0: Hem obert aquesta promesa a membres de la redacció d'IV3 Ràdio.
1: És vera?
0: El primer... és l'home de la cultura d'aquesta casa.
2: Sí.
0: En Rafa Gallego, presentador de Sabiador, promet això si el Mallorca puja a la primera divisió. Jiménez, dona-li el replay. Lo que ve ara.
2: Promet donar-vos l'enhorabona a tota la redacció d'aquesta ràdio, que majoritàriament no, los següents sou del Mallorca. Diria que som Suni Ballarico, però com que som elegant, educat i sobretot m'aprem amb esportivitat als èxits aliens, vos donaria l'enhorabona i una gran abraçada.
0: Enhores bones i tal, no s'ha banyat molt.
2: No s'ha banyat.
0: Gallego, pensant que tal.
2: Res.
0: Li han demanat a la seva companya de presentació,
2: sí,
0: de l'aviador, na Mònica Borràs, se compromet en això.
3: I de, jo sí que som sòcia i som mallorquinista i som hereva d'una acció de Luis Sitjà de mon pare. O sigui que, en aquest sentit, jo estaria disposada d'anar més vegades en el camp.
0: Bé, m'ha contat la seva vida, Mònica Borràs, no era necessari, tampoc.
1: L'apreciem molt, Mònica.
0: Li agraïm. Després...

0: També tenc que... Però això, a ella la deixaran per descans, perquè...
1: Aquí.
0: En el xup-xup. En Inés Mateus.
1: Inés.
2: Ara, d'aquí un minut i mig, hem de fer un...
0: Per això.
2: Una connexió.
0: I tenc també la Maria Eugènia Kecles.
2: Uf,
1: companya informatius. Però... Informatiu vespre.
0: Anem a lo important. El director d'aquesta ràdio.
2: Sí?
0: El director d'aquesta ràdio. En Dani Barjacoba. Han tingut una xerrada amb ell i se comprometen això. Si el Mallorca aconsegueix l'ascens, a què te compromets i quina és la teva promesa que pots dur a terme? A més de la nostra renovació.
3: Això anava a dir. Vull dir, primer, claro, és a dir, quan un equip pugui a primera, se renova tots els contractes, se revisen, no?, les condicions econòmiques, tot això. He de dir que, malgrat els ascens, hem mantingut la plantilla, amb les mateixes condicions, sí, con la qual, mateixos honoraris, con la qual hem fet un esforç, no?
0: No era molt complicat.
3: Hem fet un esforç en aquest sentit. Sí. Per tant, no sé que m'ho puc comprometre com a director a fer un programa.
0: Jo només t'ho vull dir, en Terrades se va comprometre. Ara s'apropa.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hey, Fonzie.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyolarda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.